0: NTS。NTS Radio。NTS。NTS Radio。
1: NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS NTS